temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gran al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: puntes de llança en les quals, bueno, en este cas l'han confiat a tope. Portes molt de temps en el Cira ubicat o des del canvi o des de quan?
1: No, així vam aterrissar, per dir-ho d'alguna manera, en un dia de festa, un dia de Sant Bernat del 2012, con lo qual ja portem 13 anys així en la sede. Així ja vaig vindre de vendedor i després en el canvi de ubicació de treball és quan m'he començat a desplaçar.
0: Però tu ubicava molt en Xàtiva?
1: Sí, Xàtiva vaig estar molts anys. Jo vaig estar, jo comencé en el 2006, ja ha plogut, i comencé en Xàtiva, el que va ser gran directament per proximitat. Jo soc de Cullera, pues en el moment que el grup va adquirir la concessió de Peyot, entonces, que sí era Peyot o Soles, en Vialdic, en el 2012, pues des de juliol del 2012, pues ara ens va desplaçar cap ací per al Sarbú.
0: Sí. Bueno, ha sigut un bon any, en este cas, per a la fira, per a tot el que heu portat endavant. Si tinguem que definir l'any complet en ventes, en dos o tres paraules, com ho definiríem?
1: Pues una primera part molt forta, que una desgràcia ens ha portat molta faena, ha sigut així. No?
0: Clar, si n'hi ha, també va fer això. Però...
1: una gran desgràcia, hem estat en baix de l'efecte de la dana, pràcticament tot el primer semestre. Després sí que hem notat un abaixó relativament fort, precisament per això s'han avançat moltes ventes, però l'any en si pues, estarem en un nivell poc superior a l'any passat, entre unes coses ja de...
0: Dicen que... sabe con gusto no pica, ¿no? A que dile. Bueno, ¿cuál ha sido el domingo de secat? El 2025, per a Citroën i per a Peugeot, no sabes si estaven parlant en valencià o en castellà. No sé, com estaven parlant, Jessica? Vale. En este cas, per a Citroën i per a Peugeot, que és el que tu pilotes, dins de GP Automoció, el model estrella, el client i l'equip, un poquet parlant de tot això.
1: Pues sobre, dividim en marques. El que ha sigut Citroën, per a Citroën ha sigut un any de llançament, s'han llançat tres models nous, el que ha sigut el C3 quasi va ser més final del 24 que del 25, però vamos, han explotat, diguem, en el 2025, tant el C3 com el nou C3 iCross, com l'últim C5 iCross, que és un gran, gran model, que va donar-nos moltes alegries, que està recent estrenat. I crec que anirà molt bé, quan si trobem segur un any de llançaments, tindrem una xicoteta travessia pel desert en el 24 a falta d'eixes renovacions que se van retrasar, però espero que de cara a tindre la gama completa en el 26 inclús millorarem prou, amb el qual si trobem molt bé.
0: Bueno, aquí dicen a l'iCross, està quedant presents i jo sobretot personalment en el COI, que va ser el puesto triat per a presentar-lo. A més, tant el C3 que presentarem al principi com el C3 iCross ha sigut una feina molt bona teua i el teu equip per a poder-los portar, crec que de les primeres ciutats en Espanya que feien el tour, no?
1: Sí, era un tour d'un vehicle de mostra que no se podia provar dinàmicament, i tant en el C3 en Xàtiva com en el C3 iCross en Alcoi, la veritat és que tinguérem sort, tinguérem unitats, inclús en algunes, en el moment de Alcoi teníem alguna unitat per a provar, per la qual va estar molt bé. La veritat que la marca també s'ho va ser molt inquieta, farem dos presentacions molt xules. En quant a Peugeot, han sigut un poc més estàtics, no n'hi ha hagut massa presentacions, massa novetats, sí que estem en plenitud de canviar els motors, que han hagut alguns motors que s'han donat faireta, només com és avui. Estem eliminant ja del tot, s'ha parat ja la producció del desgraciadament famós Puretec. Estem ja treballant en cadenes de distribució, s'han acabat les corretges. I a partir d'ahir pues, esperem que Peugeot pues, del dia el dic un poc més immobilista, ha notat un poc més, sobretot en la part elèctrica, en l'espenta de xinesos, que estan molt forts, estan via preu, però esperem donar la talla com està ara.
0: Bueno, això és una rèplica que mos ha eixit en este cas, i bueno, un vehicle que no pràcticament en Europa no se treballava a dia d'avui, està treballant-se i no sé quan estaran els combats encara, però estan ahí per a poder fer els preus que fan. Bueno, el mercat ha canviat molt en l'electrificació, les noves formes de comprar un cotxe, no? Què has de pres per a l'equip de venda i per a transmitir el nou any al teu equip, en este cas, de, bueno, el cotxe elèctric o el cotxe, en aquest cas jo, no, m'han donat el cotxe que m'han donat, que és híbrid, i que no l'he posat un carregador de elèctric, no? Aleshores, els elèctrics tenen que ser de Xina. Entonces, quina és la fórmula per a comentar-ho als clients i també per a, en aquest cas, comentar-li al teu equip per a vendre?
1: A veure, l'equip, vosaltres, el

0: El que és electrificació, estem parlant de l'Enel, que va estar molt preparat, com suposa que tots els Enel, perquè és algo inevitable i és algo que ja, encara que no parega, porta 3 o 4 anys emocionats en el mercat. El que passa és que s'ha parlat d'algo més, perquè ara pareixer que la quota del mercat augmenta i pareixer que, pareixer no, la quota del mercat dels Enel està augmentant. El problema és que estan augmentant-la, ja dic, els xinesos, els coreans, el que és la fabricació europea no està col·laborant molt més amb aquesta penetració. Vull dir, 10, 11, 12% de l'èxit que s'estan venent, no estan venent-los ni el grup Volkswagen, ni el grup Stellantis, ni el grup Renault, estan venent-los a 3 grups. De fet, només teniu que obrir, estan obrint tallers o moda, ja Eco, Ebro, en totes les poblacions, i són ells que estan a base, a més, una política de preus, al parecer, acertada, apareixen molt acertada, són els que estan donant un poc el tall de qui estan pujant aquesta penetració, ells mateixa. A nivell de fer, a nivell de l'empresa de concessionari, nosaltres podem fer poc. Espanya necessita ficar-se a punt en quant a infraestructures, que no n'hi ha. El que toca més de comentar, tu tens una lítica, no l'has enxufat.
1: Però no l'has enxufat per vocera, perquè si
0: eres un punt de càrrega gratuït o molt barat o en moltes hores proper de ta casa, pues segur que aniries. El problema és que potser no el tens. On et tens un o va tot el poble, on et tens 3, les electrolineres pues estan on estan.
1: Electrolinera, o sea, jo és que m'he fijat, en la gasolinera no n'hi ha càrrega elèctrica, o sí?
0: N'hi ha gasolineres que estan ficant estus de càrrega, n'hi ha que no. Entonces, quan se fiquen els postes de càrrega, li diem electrolinera, i mos falta infraestructura, mos falta, pues això, aquell, i damunt, pues la tecnologia europea encara està un poquet, cara, és una política de preus que aquesta gent oriental la gasta molt bé, la treballa molt bé, no sé si a base de subvenció o a base de què. Entonces ahí está complicado. Es algo inevitable, pero ojo, no fa molt, la Comunitat Europea acaba de recular y lo de eliminar el motor de combustión para 35 lo acaben de eliminar. Con lo cual también lo que no pueden estar es abans y arrere y abans. Això está creando un
1: dubte. Sí, un dubte. Claro, sí.
0: Claro, es que tampoc tenen clares que manen, tampoc estan ficant una fulla de ruta molt clara i molt definida, con lo cual ya que están preparados, aprovechar las ocasiones y poco más, no pueden hacer más.
1: Pues el Electric está ahí y que, bueno, conforme nos dijo Carles, el problema es ese, ¿no? El problema es el tema ambiental y ahí, pues, bueno, en este caso, pues mira, si ahora nos aumenten eso, lo que hacemos es eso, liar un poquito a la gente, porque la gente preferís lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mirant al 2025, quins reptes, quines oportunitats veus per a les marques i per al sector de l'automoció, i en este cas per a vosaltres, quins objectius teniu marcats?
0: A veure, en l'objectiu en principi és continuar en la línia que estem, és dir, continuar augmentant, perquè realment sí que s'augmenta molt lentament a nivell de les marques europees, continuar augmentant perquè, com he dit, l'electrificació està ahí. Ve a base de híbrid enxufable, ve a base de l'elèctric total, ve a base d'híbrids autorecargables, que realment avui per avui el que s'està venent més són els híbrids autorecargables.
1: És com el meu, que se va carregant i va fer una baixadeta.
0: Sí, n'hi ha que s'autocarreguen el 100% del temps i n'hi ha que pots autocarregar-los i carregar-los a llum igual que l'elèctric.
1: Sí.
0: N'hi ha molta gamma. Entonces, el nostre és pues, seguir intentant augmentar aquesta quota de mercat, perquè realment això no va parar a ningú. Ni l'electrificació, el que potser no complir són els plaços que la gent es pensa que va complir, ni és pa tots, ni és pa allà, ni és pa en seguida, però n'hi ha que pujar al carro, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que estar aprofitant ocasions, i realment n'hi ha que pressionar als centres públics perquè aposten per això també, a base de subvenció. Ara s'ha acabat el Moves, el nou pla no està definit. No,
1: bueno, però ha baixat un poquet el preu, no?, del tema de l'elèctric.
0: Sí, ha baixat un poc de preu, però a base de competència, vull dir, és que si no ha baixat el preu no.
1: Ja.
0: Perquè els preus que venen d'allà venen molt, molt, molt ajustats. Ja et dic, però ara mateix el 31 de desembre, després demà s'acaba la subvenció del Moves, el nou pla el govern no el té preparat, ni se sap quan estarà, ni se sap en quantitat, ni com se tramitarà, doncs ara de repente doncs pararem de vendre elèctrics des del dia 1 de gener, fins que estigui clar el nou pla. Pues el que tinga pensat comprar un cotxe elèctric, pues a lo millor no va a fer-ho. I el que vulga fer-ho, pues també te preguntarà i no sabràs perquè ja el dic, depenem molt en això de l'estat, tant per infraestructures com per a plans d'ajuda, com per a la hoja de ruta a seguir, que no està clara.
1: I la molt gent que cada volta s'empolla més antes d'eixir a comprar o antes d'aplicar al concessionari, s'empolla més en el sentit de que saben molt, no? A Obrigueu fa poquet, el mes passat o l'anterior, el centre Asino Alcira del cotxe d'ocasió. Però un centre molt especial, perquè està clar que en Xàtiva teníem la campa reina, però així, bueno, a Obrigueu, dins de les vostres instal·lacions, un concessionari especial que està dedicat a això i sobretot també a un vehicle punteret per Cambó, no?
0: Sí, estem d'alguna manera creant una marca nova dins de, perquè nosaltres tenim l'Spoticar, que és la marca que va coberta per la marca, per Estelantis, la secció d'ocasió li diuen Spoticar, que hi ha publicitat, que són una sèrie de vehicles, però el grup Palacios sempre està manejant de calfant el cap, i ara estem obrint dins de vosaltres el que es diu grup Palacios Ocasió, que són cotxes d'ocasió multimarca completament, on hi ha de tot, des de cotxes més econòmics fins a cotxes més punters, cotxes de qualitat, de tipus les marques que desconeguem, BMW, Mercedes, tal. Entonces estem treballant també, en el coi també estem anunciant-ho ja, i en breu ja tenim també un tot en el xat, i és a dir, anem a tindre la nostra pròpia marca d'ocasió paral·lela un poc en cada una de les sedes, però això està començant ara, la primera sede oficial acabada del tot i tancada, que és l'exposició que mos dona a la part de darrere d'ací, l'Avinguda Sobirania Nacional, però que a més és un centre que se comunica amb dos carrers, pots entrar des de l'Avinguda dels Esports, la podem gestionar des de la part d'UB, l'UB és algo nou que està començant i que ahir sí que tenim, i encara que n'hi ha molta competència, doncs estem ahir, abans de fer les coses bé, doncs estem convençut que funcionarà.
1: Perfecte.
0: Que sapin que ho tenen tot ací, en qualsevol de les centres estarem encantats de
1: rebre. Molt bé, doncs moltíssimes felicitats per a tu i per a tots els teus i per al grup de
0: Moltes gràcies.
2: Vente conmigo. Oyes. Oh,

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: voz en todas partes. Plataforma Blue.
1: La puerta número 6. Last call for passengers on flight Iberia
2: A tope Javi Vivas. Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
3: Cosetes chules, interesantes, tenim preparades per esta setmana este Territorio Remember presentat per uno. Ja l'he escoltat unes quantes vegades. Javi Vivas, del món de la ràdio, sí, sí. Si no es posem al dia, pues no sabem qui són. No sóc una persona que m'agrada parlar molt en els programes, però no seria ja un programa de ràdio. Moltíssima la ironia que mos hem començat aquesta setmana al Territorio Remember. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al temps del record, Territori Remember. Tornem, insistim, a repetir. Presentat per un servidor, Javi Vivas i Gradellu. Territori Remember, totes les setmanes, 60 minutets. Coretes xules tenim preparades esta setmana que recomanen els companys que també composen el Territori Remember. Natalicis, temes que mos recomanen també d'altres llocs. Ens alegra que es donen feina. Vinga, pues comencem. Amb un bon viatge. Valeric Bill, Destination Sunside.
2: A tope Javi Vivas.

I remember Valeric Bill. Bonic el viatge que nos han pegat. I nosaltres continuem amb el senyor Paul Droid i el seu tema Nothing From. Lou Brandes també ha clavat les segones manetes per a que pugui sonar així de bé.

Ja és veterano el xaval, eh? Mare meva. Si visites la seua Wikipedia, té un gran historial, eh? Això ho ha guanyat el home i la marxa que porta com es meneja. Sobre tenen un poc de sobrepès, però el tio li dona la marxa al body que flipa. Finder, el remix. I el següent, Pocor, el tema de palomitas de maíz. Les roses de tota la vida.

Bé, una fortíssima salutació per a la DJ emergent d'Alberic, Fàtima Nix. Sabem que li agrada tot el rotllo, estar un poc més fluixeta, però l'ho dit, una fortíssima salutació de Javi Vivas des del TRM per a Fàtima Nix, la DJ emergent d'Alberic.

Aprofitem aquest mes també per enviar més salutacions a DJ i a Jim Aruki, el de la Canal de Navarrés, que va tenir un xicote baixó i sembla que està despegant. Endavant, Jim! La setmana passada, el natalici del nostre company Enrique Pacheco. Tu diràs qui és Enrique Pacheco? Si vas al camp de Mestalla, la veu, el speaker del senyor Enrique Pacheco, que sembla que va fer algo més de 16 anys. Si no fora per les canetes, jo m'ho haurà cregut. Enriquito Pacheco, moltíssimes felicitats. I per molts anys més.

dels components del TRM, el senyor DJ Catena, el de DJ Cox, el DJ Jorsem. A veure què recomana DJ Tete des de la Canal de Navarra.

Pájaros, pajaritos, que se nos acaba el temps. I no coneixia la formació SAS des d'Alemanya. Tina Cousy i el seu Misterio Time es valdrà per a finalitzar una setmana més el TRM. Les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Vivas i Gravi. Milers de thank yous. Adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.